Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'has

and

me.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: El 24 d'agost s'obriran les preinscripcions a les activitats per la gent gran del proper curs. Les preinscripcions es podran realitzar del 24 al 28 d'agost als casals municipals de gent gran o per WhatsApp al telèfon 691-367-695. Els casals municipals de gent gran de Parets ja tenen preparades doncs, les diverses activitats que proposaran durant el proper curs. Dilluns 24 d'agost, com dèiem, s'obriran les preinscripcions que es podran fer de dues maneres. Es podran fer de forma presencial, els mateixos casals de gent gran, a Soben, Canoms o Sant Jordi, o per WhatsApp al 691-367-695. Ja tens per preinscriure's fins al 28 d'agost. Les places s'adjudicaran entre l'1 i el 2 de setembre i les activitats començaran el 7 de setembre. Els casals de gent gran proposen tallers per a persones majors de 65 anys o jubilats majors de 60. Inclouen disciplines de tota mena, ioga, qigong, marxa nòrdica, tallers de memòria i benestar socioemocional, art visual o teatre, entre d'altres. També s'han programat diversos grups de trobada que fan activitats com ara puntes de coixí, petanca, pintura o country. Els tallers es duran a terme si hi ha un mínim de persones inscrites. Parets compta amb tres casals adreçats a les persones grans. Tot seguit destaquem el casal Sant Jordi, que està al carrer Galende, el casal Canoms al carrer Ponent i casal Assoben al carrer d'Obruc.
1: També parlem de política. Ara Parets pel Canvi reclama a l'Ajuntament que exigeixi a Adif el compliment dels compromisos de les obres de la nova estació. Així ho ha demanat, en aquest cas, i la urbanització de l'avinguda de l'estació després de mesos d'endarreriments, segons diuen en nota de premsa i de les nombroses queixes dels veïns i comerciants, tal com opina, com dèiem, la nota de premsa d'ara Parets pel Canvi. El grup municipal recorda que el tall del carrer es va iniciar el mes de febrer amb una previsió inicial de només 3 mesos. Els residents denuncien, segons ara Parets pel Canvi, desperfectes a les façanes que encara no s'han reparat, manca de neteja, acumulació de pols i brutícia, espais inacabats, jardineres sense plantar i problemes de mobilitat. A tot plegat s'hi afegeixen, segons comenta ara Parets pel Canvi, les dificultats que tenen els veïns per accedir als seus aparcaments. El portaveu d'ara Parets pel Canvi, Jordi Seguer, diu que entenen que l'obra és responsabilitat d'Adif, però que hi ha qui ha de defensar els interessos dels veïns és l'Ajuntament. No pot limitar-se a esperar que els treballs acabin, ha d'exigir que es compleixin els terminis, que es reparin els desperfectes i que es garanteixin unes condicions dignes mentre durin aquestes obres. Tal com ha dit, com dèiem, el responsable, el portaveu d'ara Parets pel Canvi.

And it's perfect for singing on your father's knee.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès i el Departament de Salut de la Generalitat han refermat el seu compromís per impulsar la construcció del nou centre d'atenció primària a cap del municipi. Representants de les dues administracions es van reunir a finals de juliol al consistori per fer seguiment del projecte. A la trobada hi van participar l'alcalde Francesc Juzgado i els regidors Francesc de Torre i Dida Cayuela, així com el gerent municipal i el cap tècnic d'urbanisme. Per part de la Generalitat hi van assistir la gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, en representació de la consellera de Salut, Olga Pané, i la directora del centre del sector sanitari Vallès Oriental, Roser Vallès. La reunió arriba en un moment en què les obres d'urbanització de l'espai central, l'àmbit on es preveu ubicar el futur equipament sanitari, es troben força avançades, un fet que permet continuar avançant en el desenvolupament del projecte. A partir del proper 1 de setembre es podran demanar les beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets del Vallès atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques des del dia 1 al 25 de setembre. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes entre 5 i 18 anys que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria es podran trobar a partir de l'1 de setembre al taulell d'anuncis al web www.parets.cat. Per lluitar contra les distraccions al volant i millorar la seguretat de les carreteres al Servei de Català de Trànsit, va presentar dijous al migdia a la Roca els resultats d'una prova pilot que fa servir la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil entre els conductors i les infraccions de no portar el cinturó de seguretat. És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur proper la podrem incorporar, sobretot perquè és mòbil i la podrem moure allà on tinguem més sospites de distraccions, explicava el director del servei Ramon Lamiel. Aquesta tecnologia, que s'implementarà al Pla de Seguretat 2027-2030, s'ha aprovat a l'AP7 i a l'A2 entre els mesos de juny i juliol i s'han detectat 8.500 casos d'ús de telèfon al volant i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat. Es tracta d'un sistema carro-remolc que es col·loca al voral de la carretera. Hem tingut una mostra de 300.000 vehicles i s'han detectat un 2,8% d'infraccions amb la intel·ligència artificial. Hem contrastat les dades amb un estudi a través de deteccions amb l'ull humà i en aquest cas tenim un percentatge d'infraccions del 4,4%. La intel·ligència artificial ha identificat una mostra àmplia però té un marge de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l'ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l'A2, en l'entorn de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors. Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent. L'AP7 presenta una prevalença d'incompliment superior, 1,8%, mentre que l'A2 es situa en l'1,2%.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: I parlem amb el president del Club de Futbol Parets per analitzar una mica la temporada i com veu aquesta propera temporada, que res, ara a finals d'agost el primer equip també es posarà en marxa amb la pretemporada. Òscar Noguera, el president del Club de Futbol Parets, com estàs?
2: Hola, Carles. Pues molt bé, perquè estem gaudint encara de les vacances i, bueno, ja a l'espera de tornar a carrobir la pilota pel Josep Fer.
1: Bé, com valores la temporada del Club de Futbol Parets? Clar, tothom sempre hi ha el primer equip, no?, que és el Mirall, que no ha tingut gens de sort aquest any. Primer per la igualtat i després... Bueno, jo crec que ens ha faltat alguns partits amb haver marcat algun gol, cosa que ha faltat molt en aquest equip, eh?
2: Sí, sí. Mira, Carles, era un equip fet per intentar pues està el més a dalt possible. Després és el que tu dius, que entri la pilota o no. El que no esperàvem era això, que ha sigut... Era evident que hauria igualtat, però ens ha faltat una mica de sort, perquè l'equip, la veritat és que moltes vegades ha jugat molt bé, però crec que també és veritat que al final s'han passat molt els nervis de trobar-nos en una situació que no comptava ningú. Uh-huh. Això crec que al final ens ha donat una part negativa dintre de lo que és l'equip i no hem tingut aquesta sort perquè és evident que érem un equip superior a altres que s'han quedat a la categoria.
1: Doncs sí, però l'equip ha baixat. Això sí, confieu 100% en Enviri?
2: Bueno, és part del projecte nostre. Com a directiva, al final Enviri és part del club. Al final diguem que és el que ha de decidir quan creu que ja no és part d'aquest objectiu de club que tenim, però que ell, mentre el vulgui, ja amb el que ha fet tant amb el futbol base com va ser el juvenil, com hem de recordar les temporades passades, no tenia sentit, i això ho demostra, no sé, altres equips del mateix grup que han fet 3, 4, 5 canvis i no ha sortit bé. Uh-huh. Llavors, és la millor persona que podem tindre ara mateix i perquè més coneix el que tenim a baix, el que és un filial, el que és un juvenil, i això està demostrant també com puja la gent i s'està alimentant el primer equip de gent de la casa.
1: Això està clar, això és l'important, i a més pinta bé aquesta temporada perquè han tornat dos jugadors mediàtics que a més són de Parets. Dos germans, sí. En aquest cas.
2: Sí, sí, sí, bueno... Al final, el Guillem i el Pau són d'aquí. Te puc recordar que jo, com a entrenador d'un Benjamí A, fa molts anys els tenia a ells dos.
1: Com ha canviat la cosa, eh?
2: I mira, on s'estarà, amb la Quins, amb les seves coses, amb la Molletense... Bueno, són dos nens d'aquí, de la casa... Com tu dius, mediàtics, ells mateixos han fet el seu nom, però sobretot el més important és que és això, que és la paraula clau, que tornen a casa, que tenen ganes, que volen ajudar en el projecte, i jo crec que és el que ens falta ja per acabar d'intentar pujar, perquè és la nostra obligació ara a segona.
1: Sí, perquè no serà gens fàcil, perquè costa molt de pujar, ja ho sabeu. Pujant pocs, tindrem el Mollet, tindrem rivals complicats, Mataró...
2: Sí, és que si al final tu mires bé, Carles, és com si diguessis una rèplica de primera.
1: Uh-huh. Sí, sí.
2: A lo millor no tens que desplaçar-te tant, però estan... equips. Uh-huh. Però bueno, escolta, al final hem de confiar que tenim la base de l'any passat en reforços, com carregando un mes també, i uh-huh. Jo crec que al final aquest equip té l'anima i la porta com per poder lluitar i a part de poder pujar bueno, sempre tens un playoff. Al final tens alguna ajuda més, però bueno, has de lluitar per arribar... Però serà complicat, ja. Perquè al final la pilota és la que mana.
1: Està clar. Pel que fa a la base, com la valores? Com està anant i com preveus aquesta temporada per la base?
2: Bueno, comptant que hem tingut l'Aleví A, que va baixar, la idea és que aquest Aleví intenti pujar... Lo que és tota la base, també el juvenil B que va baixar, bueno, la idea és que no sé si pujaran, però al final és seguir treballant com estem treballant. O sea, aquestes coses poden passar i al final és que els nens estiguin gaudint dintre de lo que és formació i la part que és competició. i al final és que el club sigui, bueno, un referent dintre de lo que és la nostra comarca.
1: A més, amb canvis a la direcció esportiva, a la coordinació.
2: Sí, sí. Al final, bueno, aquestes coses fan falta a vegades. També pensa, bueno, pensem que al final tu pensa que som molts equips els que tenim, és una pressió alta perquè, bueno, tot això s'ha de multiplicar per tots els pares, per tot el que implica el club. Al final, a Parisi, pues, és un noi de casa perquè ja estava dintre del club, ja feia uns mesos que s'ha fitxat i estava dintre del club, i al final dintre d'un petit càsting que van fer per intentar trobar la persona més adient, pues mira, vam veure en Aparici tot això que estaven necessitant, i ahir el tenim endavant de tota la part base del club.
1: Jo recordo que fa uns anys alguns es lamentaven, ostres, que hi ha molts jugadors de Parets que han de marxar del club. Això ho heu intentat també reconduir i que no marxin i que es formin equips, que hi hagin equips i que no vagin a Lliçà, a Montmeló, a equips del voltant, no?
2: Sí, sí. Al final és una idea també de directiva, que el que passa que no és algo que es pot fer d'un dia per l'altre, és anar treballant. I és intentant des de la base més petita que els nens que vulguin, o nenes que vulguin entrar al Paret, perquè recordo que tenim nenes,
1: sí.
2: Pues al final és que tinguin en el club futbol Paret un esport que puguin fer, igual que poden anar al bàsquet, al handball o qualsevol altre esport del poble. Al final és això, sí que és veritat que al final ja està creixent a tots els nivells, tant del primer equip com del filial, com d'un alevín, com d'un infantil. I això és el bo que ja tenim.
1: Escolta, i el futbol femení, ja que ho deies, què tal?
2: Pues mira, cada vegada millor. Ara, aquest any, ja aquesta nova temporada, hem donat un salt. Ara tindrem un amateur, o sigui que ja amb el 2020 i amateur, pues ja amb això jo crec que bueno, que és donar més força al femení, que al final ho està demanant, o sigui, no és algú que tinguis, sinó que estan demanant està i han d'estar, perquè són pares. O sigui,
1: cada vegada hi ha més afició al futbol femení, està clar, i més noies, i això s'ha de plasmar, i també ho plasma el club de futbol Parets. Bueno, i pel que fa al club, a instal·lacions, com esteu? Jo sé que sou molts equips, el camp és el camp, no? Com esteu?
2: Bueno, 38 equips, Carles,
1: sí.
2: I això ja no és només jugar, el que es veu quasi sempre, sinó dia a dia. I dia a dia, pues, dormim, no tenim més espai, el petit s'utilitza, pues, però no té les condicions d'entrenos de game efectivament.
1: Sí.
2: I intentar partir de la millor forma. Ara intentarem tindre més porteries de futbol set per poder ordenar el camp dintre de les entrenos. Però, bueno, estem lluitant i estem mirant de fer tot. Tot el que ha de tindre és, el que té que haver és una qualitat d'entreno. I això és el que a dia d'avui estem fent.
1: Home, seria ideal que, per exemple, el camp petit, doncs, es pogués utilitzar perfectament qualsevol equip del club, no?
2: Sí, sí, la idea, i parlat amb l'Ajuntament i amb moltes institucions que tenim, és que aquest camp tindria que ser un camp reglamentari de futbol. Amb això alliberaria molt tot el tema d'antenes, de partits de cada setmana, i s'ha reivindicat fins abans que jo ha fet això molta gent, pues, per Raúl, per Pablo, o sigui, és algú que està aquí sempre.
1: Està clar. Doncs, Òscar, moltes gràcies per atendre'ns. Que tant de bo aquesta temporada sigui tan bona com les anteriors, sobretot en el sentit del primer equip, que torni a intentar l'ascens, que la base continuï funcionant perfectament i, sobretot, donar visibilitat i donar oportunitat a tots aquests joves, tant noies com nois de Parets, doncs, i de pobles al voltant, doncs, que estan jugant aquí al club. Que vagi molt bé, Òscar.
2: Gràcies, Carles. Igual, i que vagi molt bé aquestes vacances.
1: I parlem del temps amb en Marc Jaureguiza, el nostre meteoròleg. Què tal, Marc, com estàs?
3: Hola, Carles, molt bé, vosaltres?
1: Doncs aquí esperant si algun dia... Va, primer, que baixin les temperatures, que sembla que alguna coseta pot passar i no sé si aigua, que també ens fa falta.
3: Sí, mira com ho has dit, tal com estem, no desesperats, però cansats d'aquesta xafogor, d'aquestes temperatures, d'aquests dies monòtons, que la poca canvi que puguem entreveure ja ens ho prenem com una petita esperança. La veritat és que aquesta tarda es presenta una altra vegada relativament moguda, sobretot a bona part de Catalunya, excepte avui Ponent. No sé si t'has fixat, que ahir a la tarda vam tenir una forta pedregada a Solsona i també un esclafit a la Vall de Ribes i a la Vall de Camprodon. Sí. Va ser una tarda molt moguda, meteorològicament parlant, amb ruixats que van escampar. Aquí, avui, esperem una tarda amb ruixats que seran molt més aïllats, però a diferència d'ahir, sí que seran molt més extensos. Podran afectar a moltes més comarques, sobretot el Pirineu Oriental, Catalunya Central, les comarques interiors de Tarragona, sobretot el prelitoral i també el massís d'Esports. Però sí que no descartem que pugui caure algun ruixat també a la zona del prelitoral central. Són ruixats que podran descarregar amb molta intensitat, acompanyats de tempesta, i molts d'ells, sobretot els de la Catalunya Central, amb calamarsa o pedra. Per tant, una tarda que també es presenta moguda.
1: Abans parlaves d'esclafit. Per la gent que no ho sàpiga, què és un esclafit?
3: És una situació que et canvia de cop, és una situació que es crea, puja un aire, es crea un núvol i de cop i volta aquest núvol no pot sostenir més aquestes partícules, aquestes gotes d'aigua i descarrega molta intensitat. Descarrega, per una banda, fortes pluges torrencials, però a més, fortes ratxes de vent que al tocar el terra aquest vent es desplaça per totes direccions i crea com si diguéssim el caos, perquè de venir a no tenir res a crear aquesta zona d'inestabilitat és un moment de molta tensió, perquè, com dic, molta precipitació i també fortes ventades que poden provocar danys.
1: I això és típic d'estiu, de quan ja les temperatures són molt altes i ve una mica de
3: sí, es crea aquesta convergència de vents, aquesta formació tan ràpida d'aquest núvol. Aquest núvol no pot sostenir més aquests corrents ascendents i també aquestes gotes d'aigua en alçada, i es desploma. La situació és que es desploma i provoca, doncs, com diem, pluges torrencials. Dura poca estona, també t'ho dic, però la situació es pot complicar per moments.
1: Pot ser caòtica. Bé, nosaltres no esperem esclafits, però una mica de pluja poder sí, no? Avui?
3: Esperem. Esperem, com dic, aquesta tarda, a veure si tenim algun número. Sí que és cert que si se'n formen, passarien prop de casa nostra, i sincerament tenim els ulls posats de cara a dijous amb una situació de pluges que poden ser generals. No sembla que seran molt generoses a hores d'ara, però els mapes avui, en l'última actualització, ens marquen que nosaltres podríem quedar una miqueta al marge. Però bé, queden encara algunes actualitzacions per mostrar-nos i veurem l'evolució.
1: I això es nota que anirà canviant a mesura que passin els dies? Ve una altra onada de calor? Hi ha alguna percepció aquí?
3: Sí que és cert que de cara a finals de setmana les temperatures sembla que voldran recuperar-se.
1: Val.
3: Però hem de dir que no es presenten unes calors desbocades com a mitjans de juny, inicis de juliol. Ara també els dies duren menys. Anem a una situació que ens afavorirà per no tenir aquestes onades de calor, aquestes temperatures extremes. Però sí que, malauradament, venen ara al cap de setmana un període sembla que aquí a París del Vallès una altra vegada d'estabilitat.
1: Bé, doncs estarem atents, com sempre, a Meteo Parets, amb tu, i demà, sobretot, aviam si ens pots afinar, i tant de bo que avui també, bueno, per què no caure una mica algun plogim, estaria bé.
3: Sí, estaria molt bé, perquè portem un mes de juliol molt dolent aquí a Parets del Vallès i també inicis del mes d'agost amb profenes amb caigut quatre gotes. Per tant, necessitem ja pluja aquí al poble.
1: Marc Arroguizar, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat que també es fan a Parets en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara a l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Parets del Vallès i el Departament de Salut de la Generalitat han refermat el seu compromís per impulsar la construcció del nou centre d'atenció primària a cap del municipi. Representants de les dues administracions es van reunir a finals de juliol al consistori per fer seguiment del projecte. A la trobada hi van participar l'alcalde Francesc Juzgado i els regidors Francesc de Torre i Dida Cayuela, així com el gerent municipal i el cap tècnic d'urbanisme. Per part de la Generalitat hi van assistir la gerenta de la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, en representació de la consellera de Salut, Olga Pané, i la directora del centre del sector sanitari Vallès Oriental, Roser Vallès. La reunió arriba en un moment en què les obres d'urbanització de l'espai central, l'àmbit on es preveu ubicar el futur equipament sanitari, es troben força avançades, un fet que permet continuar avançant en el desenvolupament del projecte. A partir del proper 1 de setembre es podran demanar les beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets del Vallès atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques des del dia 1 al 25 de setembre. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes entre 5 i 18 anys que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria es podran trobar a partir de l'1 de setembre al taulell d'anuncis al web www.parets.cat. Per lluitar contra les distraccions al volant i millorar la seguretat de les carreteres, al Servei de Català de Trànsit va presentar dijous al migdia a la Roca els resultats d'una prova pilot que fa servir la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil entre els conductors i les infraccions de no portar el cinturó de seguretat. És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur proper la podrem incorporar, sobretot perquè és mòbil i la podrem moure allà on tinguem més sospites de distraccions, explicava el director del servei Ramon Lamiel. Aquesta tecnologia, que s'implementarà al Pla de Seguretat 2027-2030, s'ha aprovat a l'AP7 i a l'A2 entre els mesos de juny i juliol i s'han detectat 8.500 casos d'ús de telèfon al volant i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat. Es tracta d'un sistema carro-remolc que es col·loca al voral de la carretera. Hem tingut una mostra de 300.000 vehicles i s'han detectat un 2,8% d'infraccions amb la intel·ligència artificial. Hem contrastat les dades amb un estudi a través de deteccions amb l'ull humà i en aquest cas tenim un percentatge d'infraccions del 4,4%. La intel·ligència artificial ha identificat una mostra àmplia però té un marge de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l'ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l'A2, en l'entorn de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors. Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent. L'AP7 presenta una prevalença d'incompliment superior, 1,8%, mentre que l'A2 es situa en l'1,2%.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
0: I parlem amb el president del Club de Futbol Parets per analitzar una mica la temporada i com veu aquesta propera temporada, que res, ara a finals d'agost el primer equip també es posarà en marxa amb la pretemporada. Òscar Noguera, el president del Club de Futbol Parets, com estàs?
2: Hola, Carles. Pues molt bé, perquè estem gaudint encara de les vacances i, bueno, ja l'espera de tornar a carrer la pilota pel Josep Segre.
0: Bé, com valores la temporada del Club de Futbol Parets? Clar, tothom sempre hi ha el primer equip, no?, que és el Mirall, que no ha tingut gens de sort aquest any. Primer per la igualtat i després... Bueno, jo crec que ens ha faltat alguns partits amb haver marcat algun gol, cosa que ha faltat molt en aquest equip, eh?
2: Sí, sí. Mira, Carles, era un equip fet per intentar pues està el més a dalt possible. Després és el que tu dius, que

0: entri la pilota o no. Lo que no esperàvem era això, que ha sigut, era evident que hauria igualtat, però ens ha faltat una mica de sort, perquè l'equip, la veritat és que moltes vegades ha jugat molt bé, però crec que també és veritat que al final s'han passat molt els nervis de trobar-nos en una situació que no comptava ningú. Uh-huh. Això crec que al final ens ha donat una part negativa dintre de lo que és l'equip, i no hem tingut aquesta sort perquè és evident que érem un equip superior a altres que s'han quedat a la categoria.
1: Doncs sí, però l'equip ha baixat. Això sí, confieu 100% en Enviri?
0: Bueno, és part del projecte nostre. Com a directiva, al final Enviri és part del club. Al final diguem que és el que s'ha de decidir quan creu que ja no és part d'aquest objectiu de club que tenim, però que ell, mentre el vulgui, ja amb el que ha fet tant amb el futbol base com va ser el juvenil, com hem de recordar les temporades passades, no tenia sentit, i això ho demostra, no sé, altres equips del mateix grup que han fet 3, 4, 5 canvis i no ha sortit bé. Uh-huh. Llavors, és la millor persona que podem tindre ara mateix, i perquè més coneix el que tenim a baix, el que és un filial, el que és un juvenil, i això està demostrant també com puja la gent i s'està alimentant el primer equip de gent de la casa.
1: Això està clar, això és l'important, i a més pinta bé aquesta temporada perquè han tornat dos jugadors mediàtics que a més són de Parets. Dos germans, sí, en aquest cas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, al final el Guillem i el Pau són d'aquí. Te puc recordar que jo, com a entrenador d'un Benjamí A, fa molts anys els tenia a ells dos.
1: Com ha canviat la cosa, eh?
0: I mira, on estàs ara, amb la Quins, amb les seves coses, amb la Molletense. Bueno, són dos nens d'aquí, de la casa, com tu dius, mediàtics, ells mateixos han fet el seu nom, però sobretot el més important és que és això, que és la paraula clau, que tornen a casa, que tenen ganes, que volen ajudar en el projecte, i jo crec que és el que ens falta ja per acabar d'intentar pujar, perquè és la nostra obligació ara a segona.
1: Sí, perquè no serà gens fàcil, perquè costa molt de pujar, ja ho sabeu. Pugen pocs, tindrem el Mollet, tindrem rivals complicats, Mataró...
0: Sí, sí, sí, és que si al final tu mires bé, Carles, és com si diguessis una rèplica, sí, de primera.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: A lo millor no tens que desplaçar-te tant, però estan... Uh-huh. Però bueno, escolta, al final hem de confiar que tenim la base de l'any passat en reforços, com Carrizando un mes també, i uh-huh, jo crec que al final aquest equip té l'anima i la com per poder lluitar, i a part de poder pujar, bueno, sempre tens un playoff. Al final tens alguna ajuda més, però bueno, has de lluitar per arribar, però serà complicat, ja. Perquè al final la pilota és la que mana.
1: Està clar. Pel que fa a la base, com la valores? Com està anant i com preveus aquesta temporada per la base?
0: Bueno, comptant que hem tingut l'Aleví A, que va baixar, la idea és que aquest Aleví intenti pujar. El que és tota la base, també el juvenil B, que va baixar, bueno, la idea és que no sé si pujaran, però al final és seguir treballant com estem treballant. O sea, aquestes coses poden passar, i al final és que els nens estiguin gaudint dintre de lo que és formació i la part que és competició. I al final és que el club sigui bueno, un referent dintre de lo que és la nostra comarca.
1: A més, amb canvis a la direcció esportiva, a la coordinació.
0: Sí, sí. Al final, bueno, aquestes coses fan falta a vegades. També pensa... Bueno, pensem que al final tu pensa que som molts equips els que tenim, és una pressió alta perquè, bueno, tot això s'ha de multiplicar per tots els pares, per tot el que implica el club. Al final, Aparici, pues, és un noi de casa perquè ja estava dintre del club, ja feia uns mesos que estava fitxat i estava dintre del club, i al final dintre d'un petit càsting que van fer per intentar trobar la persona més adient, pues mira, vam veure en Aparici tot això que estaven necessitant, i ahir el tenim endavant de tota la part base del club.
1: Jo recordo que fa uns anys alguns es lamentaven, ostres, que hi ha molts jugadors de Parets que han de marxar del club. Això ho heu intentat també reconduir i que no marxin i que es formin equips, que hi hagi equips i que no vagin a Lliçà, a Montmeló, a equips del voltant, no?
0: Sí, sí. Al final és una idea també de directiva, que el que passa que no és una que es pot fer d'un dia per l'altre, és anar treballant. És intentant des de la base més petita que els nens que vulguin, o nenes que vulguin entrar al Paret, perquè recordo que tenim nenes,
1: sí.
0: Pues al final és que tinguin en el Club Futbol Paret un esport que puguin fer, igual que poden anar al bàsquet, al handball o qualsevol altre esport del poble. Al final és això, sí que és veritat que al final ja està creixent a tots els nivells, tant del primer equip com del filial, com d'un alevín, com d'un infantil. I això és el bo que ja tenim.
1: Escolta, i el futbol femení, ja que ho deies, què tal?
0: Pues mira, cada vegada millor. Ara aquest any, ja aquesta nova temporada, hem donat un salt. Ara tindrem un amateur, o sigui que ja amb el dos alevins i amateur, pues ja amb això jo crec que bueno, que és donar més força al femení, que al final ho està demanant, o sigui, no és algú que tinguis, sinó que estan demanant... Està i han d'estar, perquè són pares. O sigui,
1: cada vegada hi ha més afició al futbol femení, està clar, i més noies, i això s'ha de plasmar, i també ho plasma el club de futbol Parets. Bueno, i pel que fa al club, a instal·lacions, com esteu? Jo sé que sou molts equips, el camp és el camp, no? Com esteu?
0: Bueno, 38 equips, Carles. Sí. I així. Ja no és sol només jugar, el que es veu quasi sempre, sinó el dia a dia. I el dia a dia, pues, dormim, no tenim més espai, el petit s'utilitza, pues, però no té les condicions d'entrenos de game
1: sí.
0: I intentar partir de la millor forma. Ara intentarem tindre més porteries de futbol set per poder ordenar el camp dintre del que són els entrenos, però bueno, estem lluitant i estem mirant de fer tot. Tot el que ha de tindre és, el que té que haver és una qualitat d'entreno, i això és el que a dia d'avui estem fent.
1: Home, seria ideal que, per exemple, el camp petit, doncs, es pogués utilitzar perfectament qualsevol equip del club, no?
0: Sí, sí, la idea, i parlat amb l'Ajuntament i moltes institucions que tenim, és que aquest camp tindria que ser un camp reglamentari de futbol. Amb això alliberaria molt tot el tema d'antenes, de partits de cada setmana, i s'ha reivindicat fins abans que jo fes això molt per gent, pues, per Raúl, per Pablo, o sigui, és algú que està aquí sempre.
1: Està clar. Doncs, Òscar, moltes gràcies per atendre'ns. Que tant de bo aquesta temporada sigui tan bona com les anteriors, sobretot en el sentit del primer equip que torni a intentar l'ascens, que la base continuï funcionant perfectament i, sobretot, donar visibilitat i donar oportunitat a tots aquests joves, tant noies com nois del club de Parets, doncs, i de pobles del voltant, doncs, que estan jugant aquí al club. Que vagi molt bé, Òscar.
0: Gràcies, Carles. Igual, i que vagi molt bé aquestes vacances.
1: I parlem del temps amb en Marc Jaureguiza, el nostre meteoròleg. Què tal, Marc, com estàs?
2: Hola, Carles, molt bé, vosaltres?
1: Doncs aquí esperant si algun dia... Primer, que baixin les temperatures, que sembla que alguna coseta pot passar i no sé si aigua, que també ens fa falta.
2: Sí, mira com ho has dit, tal com estem, no desesperats, però cansats d'aquesta xafogor, d'aquestes temperatures, d'aquests dies monòtons, que la poca canvi que puguem entreveure ja ens ho prenem com una petita esperança. La veritat és que aquesta tarda es presenta una altra vegada relativament moguda, sobretot a bona part de Catalunya, excepte avui Ponent. No sé si t'has fixat, que ahir a la tarda vam tenir una forta pedregada a Solsona i també un esclafit a la Vall de Ribes i a la Vall de Camprodon. Sí. Va ser una tarda molt moguda, meteorològicament parlant, amb ruixats que van escampar. Aquí, avui, esperem una tarda amb ruixats que seran molt més aïllats, però a diferència d'ahir, sí que seran molt més extensos. Podran afectar a moltes més comarques, sobretot el Pirineu Oriental, Catalunya Central, les comarques interiors de Tarragona, sobretot el prelitoral i també el massís d'Esports. Però sí que no descartem que pugui caure algun ruixat també a la zona del prelitoral central. Són ruixats que podran descarregar amb molta intensitat, acompanyats de tempesta, i molts d'ells, sobretot els de la Catalunya Central, amb calamarsa o pedra. Per tant, una tarda que també es presenta moguda.
1: Abans parlaves d'esclafit. Per la gent que no ho sàpiga, què és un esclafit?
2: És una situació que et canvia de cop, és una situació que es crea, puja un aire, es crea un núvol i de cop i volta aquest núvol no pot sostenir més aquestes partícules, aquestes gotes d'aigua i descarrega molta intensitat. Descarrega, per una banda, fortes pluges torrencials, però a més, fortes ratxes de vent que al tocar el terra aquest vent es desplaça per totes direccions i crea com si diguéssim el caos, perquè de venir a no tenir res a crear aquesta zona d'inestabilitat és un moment de molta tensió, perquè, com dic, molta precipitació i també fortes ventades que poden provocar danys.
1: I això és típic d'estiu, de quan ja les temperatures són molt altes i ve una mica de
2: sí, es crea aquesta convergència de vents, aquesta formació tan ràpida d'aquest núvol. Aquest núvol no pot sostenir més aquests corrents ascendents i també aquestes gotes d'aigua en alçada, i es desploma. La situació és que es desploma i provoca, doncs, com diem, pluges torrencials. Dura poca estona, també t'ho dic, però la situació es pot complicar per moments.
1: Pot ser caòtica. Bé, nosaltres no esperem esclafits, però una mica de pluja poder sí, no? Avui?
2: Esperem. Esperem, com dic, aquesta tarda, a veure si tenim algun número. Sí que és cert que si se'n formen, passarien prop de casa nostra, i sincerament tenim els ulls posats de cara a dijous amb una situació de pluges que poden ser generals. No sembla que seran molt generoses a hores d'ara, però els mapes avui, en l'última actualització, ens marquen que nosaltres podríem quedar una miqueta al marge. Però bé, queden encara algunes actualitzacions per mostrar-nos i veurem l'evolució.
1: I això es nota que anirà canviant a mesura que passin els dies? Ve una altra onada de calor? Hi ha alguna percepció aquí?
2: Sí que és cert que de cara a finals de setmana les temperatures sembla que voldran recuperar-se.
1: Val.
2: Però hem de dir que no es presenten unes calors desbocades com a mitjans de juny, inicis de juliol. Ara també els dies duren menys. Anem a una situació que ens afavorirà per no tenir aquestes onades de calor, aquestes temperatures extremes. Però sí que, malauradament, venen ara al cap de setmana un període sembla que aquí a París hi és una altra vegada d'estabilitat.
1: Bé, doncs estarem atents, com sempre, a Meteo Parets, amb tu, i demà, sobretot, aviam si ens pots esfinar, i tant de bo que avui també, bueno, per què no caure una mica algun plogim, estaria bé.
2: Sí, estaria molt bé, perquè portem un mes de juliol molt dolent aquí a Parets del Vallès i també inicis del mes d'agost amb prou feines amb caigut quatre gotes. Per tant, necessitem ja pluja aquí al poble.
1: Marc Arroguizar, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.

Avui ens traslladarem a Escòcia per una banda que es diu Franz Ferdinand, que va tenir molt èxit a principis dels 2000, que ens inspirava tant en el garatge rock dels 60 com a les bandes New Wave i Post-Punk, com en els grups britànics també dels anys 90, prenent com a referència sons com Blur o Gangs of Four, Talking Heads, Belen Sebastian, Duran Duran i molts altres. Franz Ferdinand, el grup que es deia, però, primer de Chateau, es va crear a Glasgow l'any 2001, integrat pel cantant i guitarrista Alex Capranos, nascut als 72, fill de grec i anglesa, i que va néixer a Anglaterra, però va créixer a Edimburg, el guitarra Nick McCarthy, nascut als 74, i també el baixista Bob Hardy, a més del bateria Paul Thompson. Adoptant el nom d'un arxiduc austrohongarès, la banda, Franz Ferdinand, amb disposicions arti en les seves actuacions i comparacions amb el grup Interpol, es va rebatejar com a Franz Ferdinand i va aconseguir gravar en el segell Domino un EP d'Arts of Pleasure, cançó que estem escoltant i que va ser el pròleg del seu disc de debut, Franz Ferdinand 2004, un treball amb un so definit clarament pels seus membres, música perquè les noies ballin.

El tema que obria el disc Jacqueline és una cançó que s'inicia amb calma i apariència acústica, amb reminiscència dels Kings, abans de ser impulsada per guitarres amb nervis, ritmes molt briosos i l'afluència usual d'un adonista tonada. Jacqueline, un dels grans temes, sens dubte, de Franz Ferdinand.

Anem al següent disc de Franz Ferdinand, You Could Have It So Much Better, del 2005, disc definit en aquesta ocasió per música perquè les noies plorin. The Fallen, la cançó que obria.

particularment els dos primers discos són el millor que han fet mai a Franz Ferdinand. El 2009 vindria Tonight, amb temes com Ulisses.

Franz Ferdinand després traurien Right Thoughts, Right Words, Right Action de l'any 2013, en aquest cas amb temes com Evil Eye o Love Illumination. Franz Ferdinand.

destacat també els Sparks, que van fer un grup amb els, el Franz Ferdinand amb els Sparks, un grup dels anys 70. El 2018 van treure Always Ascending amb el tema d'idèntic títol, Franz Ferdinand.

40 Minutes. Acabem amb aquest tema de Franz Ferdinand avui, especial Rock 107, d'aquesta gran banda escocesa. Que vagi bé, que disfruteu de la música rock. Adeu!

Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.

Benvinguts a Rock Sense. Avui amb un dels grans del metal, Metallica. I començava en aquest tema, Seek and Destroy, tema del seu Kill Em All, de l'any 1983.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: Continuem amb Metallica i ara amb tres molt bons temes del seu Master of Puppets, Battery, el titulat igual que el disc, Master of Puppets i Welcome Home, Sanitarium, Metallica, avui a Rock 107.

0: Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 del nit.
1: En Justice for All, un altre magnífic disc que tenia aquesta cançó, One.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: Hear this, hear this. Vic's gonna sing this new crazy record for us right now.
2: I avui rock de garatge a Rock 107. Benvinguts al programa dedicat a la música rock. Anirem a Suècia amb The Hives, una banda que ha estat aquest mes d'octubre, ja ha estat aquest mes d'octubre, com dèiem, a principis d'octubre, a la sala 1 del Razzmatazz, on van tornar. Una banda de rock originària de Fagersta. La banda és coneguda per les enèrgiques presentacions en viu i pels seus vestuaris, sobretot utilitzant el blanc i el negre. El seu èxit comercial va arribar amb el llançament de l'àlbum Benny Bidi Vicious, amb la cançó Hate to Say I Told You So, que també va aparèixer en algunes bandes sonores. La banda afirma que es va formar el 1993 sota la direcció de Randy Fitzsimmons. Fitzsimmons és qui va suggerir que formessin una banda de garatge rock i suposadament actua com a compositor de la mateixa. El 95 la banda va signar amb Sidekick Records, una filial de Burning Heart Records. L'any següent van llançar el seu primer EP, Oh Lord, When How.

Estem escoltant Well, Well, Well, del seu primer disc, Barely Legal, l'any 1997. Així com també Aka Idiot, en aquest cas el tema que estem escoltant de fons. Cançons molt curtes.

Allà estan Howlin' Pell, Almquist a la veu, Vigilante Kallström a la guitarra, Nikolaus Arson a la guitarra, el Dr. Matt Destruction a la baix i Chris Dangerous a la bateria. The Hypes, protagonistes avui a Rock Sense.

El seu segon àlbum, Benny Vidi Vicious, es va llançar l'abril de l'any 2000 a través de Burning Heart Records. La banda escriu el seu àlbum com un guante de terciopelo con puños americanos brutal y sofisticado al mismo tiempo. L'àlbum va produir els senzills Hate to Say, I Told You So, Main Offender, Die All Right, Supply and Demand i molts altres. Destaquem, per començar, Die All Right, The Hypes.

Tots els clàssics de The Hives són Main Offender i Hate to Say I Told You So, que són presents en aquest disc. Benny Vidi Vicious, The Hives.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: Un altre dels temes d'en Benny Vidi Issues dels Hypes és aquest Together to Tear It Apart.

Després de veure el vídeo de Hate to Say I Told You So a la televisió alemanya, Alan McKee va decidir signar a la banda la seva recent formada etiqueta Poptones. Poptones va publicar Your New Favorite Band el 2001, que va resultar ser un avanç, arribant al Regne Unit al número 7. Després de l'èxit de l'àlbum, la banda va tornar a publicar els singles Hate to Say I Told You So i Main Offender, que van arribar al número 23 i 24, respectivament, al Regne Unit. Va ser durant la promoció del Benny B. Divisius i Your New Favorite Band que The Heights va signar un contracte discogràfic amb la Universal per valor de 12 milions de dòlars. Després vendria Tyrannosaurus Hypes, que tenia temes com Two Timing Touch and Broken Bones i Walk, Idiot, Walk.

Try It Again. Després d'accents a gires, la banda es va retirar a Fagersta per gravar el seu tercer àlbum, aquest Tyrannosaurus Hypes, que hem escoltat abans, i després va venir The Black and White Album que estem escoltant. A la pàgina oficial de Hypes va ser revisada en la segona setmana d'agost del 2007. El lloc va revelar la portada de l'àlbum i el títol del primer single Tic Tic Boom que hem escoltat, amb una data de llançament en aquest cas el 2007. El 2 d'octubre del 2008, Nikolaus Arson va afegir una entrada al diari de la banda a la web oficial en què va escriure: "Ahora mismo estamos en casa descansando todos nosotros y empezando a prepararnos para realizar un nuevo disco". Aquesta entrada es va publicar després que la banda acabés la seva gira de promoció de Black and White Album.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Espero que disfruteu avui d'aquesta música de rock de garatge, punk de The Hives, aquesta banda sueca que continua actiu. De fet, fa poc han actuat a Barcelona. Del seu Let's Hives escoltarem mil respostes i diversos temes del seu últim disc, The Death of Randy Fitzsimmons, o que és suposadament l'autor de les cançons. Bocus Operandi, Countdown to Shutdown, Two Kinds of Trouble o Rigor Mortis Radio. The Hives, avui a Rock 107, que disfruteu de la música rock.

Si el pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2013.

suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estava netret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo i no sé què és. Toquen a la porta i alegria. Era pollet, com venia. Com elefant encatxat.

Any de paroi, de pandèmia, la que vam viurar no tenir nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar-me a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en